temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Radio Fórmula. Obrim junts esta edició de divendres. Divendres 18 de setembre de 2026. Molt bon dia a tots. Ja sabeu, des d'ara i fins les 2 temps per a l'actualitat musical, per a que cotillem en la premsa musical i ens enterem de qui són els protagonistes. És divendres, així que avui n'hi ha novetats discogràfiques. En seguida te ho contem. Saludem a G-Sport. Aquest espai compta amb el seu patrocini. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I això no és qualsevol cosa. Se nota, eh? Se nota perquè és roba dissenyada a consciència i quan tu practiques ciclisme, running, trail o triatlón, estàs comodíssim. G-Sport està en Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Agafem la premsa musical d'este divendres, l'obrim i en la primera pàgina tenim l'efemèride. Es conten que tal dia com avui, però de l'any 2000, va néixer Alexander Warren Hughes. Bueno, pues el coneguem simplement com Alexander Warren. Cantant, compositor, youtuber, influencer. Va néixer a Carlsbad, als Estats Units. Ell va començar a fer vídeos per a YouTube quan només tenia 10 anys i va guanyar notorietat en TikTok a finals de l'any 2019 com a part del col·lectiu The Hype Halls. En 2021 publicava alguns senzills de manera independent, fins a que la discogràfica Atlantic Records el fitxava a l'any següent, en el 22. En febrer de 2025 publicaria el senzill Ordinary, que ràpidament se convertiria en viral i que alcançava la primera posició en les llistes de ventes i d'èxit a nivell mundial. Bueno, pues més tard aplegaria el seu àlbum debut, You'll Be Alright Kid, també en aquell 2025. Tenim per ací preparat este artista, el felicitem i aprofitem per a recordar este Ordinary. Bueno, pues avui, Alexander Warren, Alex Warren. Així comença este 100%. Acompanyant-vos, Jessica Mesa. Un plaer passar el matí amb vosaltres.

0: sonora serà bona. Avui Pablo López posa en circulació el seu quint àlbum d'estudi. El titula El 4 i este és el successor 6 anys després de l'àlbum Unicornio, 11 milions de versos després de ti. El treball està format per 11 cançons. Algunes ja les han presentat per estos últims anys, com la de El niño del espacio o esta que t'hem posat, Est brújula. Dir-vos que n'hi ha una convidada especial en este disc i és Lola Índigo, que l'acompanya en el tema casi sempre. Bueno, pues àlbum que ja està disponible, El 4 de Pablo López, des de avui publicat.
1: 100% música.
2: Let's go.
0: I ella avui també publica el seu nou disc, que és Miley Cyrus.
3: Paving over pastures, cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: El dia ve carregat amb de novetats discogràfiques, però sense dubte una de les més importants està Vetusta Morla i Si Vuelves. Hem tingut que esperar 3 anys per a material nou de la banda, però estan de regrés. La banda madrileña publica avui este Si Vuelves. És el primer avanç del pròxim disc que vindrà en uns mesos. En uns mesos o abans, perquè comença la gira per tot el país, però només 7 ciutats, en el pròxim mes d'octubre. Així que, per exemple, el 9 d'octubre, que tenen previst actuar al Roig Arena de València, el disc ja hauria d'estar disponible, o no? Bueno, pues no donen data d'eixida, però sabem que està ahí, que el llançament és imminent. Bueno, pues Vetusta Morla, avui protagonistes a la premsa musical. Ja sabeu per què. Bones notícies per als fans. Estan de regrés.
1: En G-Sport mantenemos vivo el hecho a mano en España. El arte de crear algo desde cero, de crear prendas por deportistas para deportistas, tomando como base la pasión por el deporte. Te acompañamos en tus entrenamientos y competiciones de ciclismo, running, trail y triatlón. Descubre nuestras prendas y gama custom en gsport.es o visitando nuestra tienda física en Carretera Simat 14, Xàtiva.
2: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos.
3: Piensa en Azul, Blue Radio Chella. En el 90.2 y en www.bluradiofm.es.

la previsió de l'oratge. Que plega el fin de que volem saber si va fer bo o no, veritat, si podem fer plans a l'aire lliure. Bueno, pues visitem oratge.net.com per poder llegir això. Oratge inestable fins dissabte per la vesprada. Bueno, pues anem a conèixer més detalls. La inestabilitat persistirà al sud fins dissabte de vesprada, donant pluges que localment seran intenses al sud de la comunitat, sense descartar ruixats i fins i tot tronades a les zones del nord i de l'interior d'Alacant. Al nord el domini serà de sol i només de tant en tant es veuran alguns núvols al cel, amb temperatures sense canvis al nord, però un poc més baixes al sud. Durant bona part del matí del dissabte, caldrà mirar al cel per tal de comprovar si els núvols porten compte de desfer-se. Les previsions apunten a un matí gris i amb ruixats, i una vesprada ja amb més sol, que farà que aquest episodi de pluges, bueno, pues, se puga fer balanç d'ell, però pareix que de moment ha sigut profitós i que no ha donat massa problemes, llevat d'alguna zona molt puntual. Tant diumenge com en els últims dos dies oficials de l'estiu, l'oratge serà estable i encara que les nits seran fresques, al centre del dia pujaran les temperatures. Anem a veure aquestes temperatures quines són. Per a conèixer aquestes dades, visitem a Emet. Màxima prevista per avui a Xàtiva, 24 graus. Per a demà, en seran 25. I diumenge, 27. La pròxima setmana tornarem a recuperar els 30 en les màximes. Les mínimes ja cap dia pareix que van a pujar des 14. Se quedaran més fresques.

0: sonat amb una nova cançó que s'ha presentat avui, que és una de les novetats musicals. Es titula Pa Bailar. Bueno, pues ben fresqueta, veritat. Tenim més novetats. Al llarg del matí continuem presentant-te.
1: Pide tu canción al 678-60-53-30. Dedícala si quieres.

0: divendres i per això estem tan activats. Ahí sonava Cascada.
1: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blue Radio en el 90.2 y blueradiofm.es.
0: Y este es Alejandro Sanz amb el tema Un zombi a la intemperie. Per així les xiques de la oficina que ens envien un WhatsApp per a demanar-nos una de Alejandro Sanz, però que no siga de les noves. Bueno, pues a veure si esta vos agrada. És de 2015.

0: mensajes de la oficina que volví en una de Alejandro Sanz y me digo en el seu WhatsApp que una semana más larga, sort que s'ha acabat. Bueno, pues semana larga que segur se'ns ha fet a molts, Serà això de tornar després de les vacances. Vegem ara ja que, bueno, pues em toca la rutina, el dia a dia, tornar a lo nostre. Això sí, a la vista ja hi sé pont d'octubre, que està en cau molt bé.
1: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.
0: El pont d'octubre que cau molt bé perquè el dia 9 d'octubre, festiu a la comunitat, és divendres. Així que tenim divendres, dissabte, diumenge i el dilluns.

para cuando sean mayores. Es el nou disc de Camilo. Y conteste tema que tempo saber así, El Árbol. Un álbum que ya está disponible. Árbol anava a dir jo, Un àlbum que segur que la pròxima setmana, quan te donen compte de com van les ventes, serà un dels favorits, un dels superventes. 18 minuts sobre les 11 del matí. Bleliters, bleliteres, a per la segona hora d'este 100% en edició.

transformen el Revisen per aquest 2026. Un tema que podràs escoltar en el Latch Sound. Cada dia a les 8 de la vesprada, sí, en la sintonia de Bloom. Tenim proposta musical per a sí. Tenim un WhatsApp que ens demana una de Luis Miguel. No, pues a petició de la reina d'Àfrica, que ens el dedica a tots. No, pues gràcies. Luis Miguel, que sona enseguida amb este Cuando caliente el sol. Canviem totalment d'estil, eh? Ara un poquet de tranquil·litat.

adolescentes ya de esta cançó ja van contar eso, que estaban basada en fer reals, eh? El manager una vegada es va tirar una bronca tan gran quan van coincidir en un concert. Bueno, pues que de ahí van a ser esta cançó. Són les 11:30 i vinga, que saludem als amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Tots els dies tenim cita amb ells, eh? Tots els dies ens porten un gran èxit. Recordeu, tots els dies cuinen per a nosaltres. Ens fan el dinar. Només cal passar després per allí a replegar-lo. Per el carrer La Reina, número 48 de Xàtiva. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Quema la ropa de invierno y prepárate para viajar.
2: Blu Radio Checa. Tu energía de cada día. 90.2 FM y www.radiofm.es.

Fantasmas, el tema que escoltem de David Otero. Una cançó que parla de que no cal compartir tota la vida en xarxes socials, eh? No cal que tot el món ho veja. Les coses més boniques passen quan ningú mira. Tenim per ací una proposta musical molt important, perquè demana una novetat. Tinc el missatge de la reina del Sàhara que diu: vull que passes la nova de Maluma. Vull que la dediques per a la Sunrow, per a tu i per a mi. Bueno, pues la nova de Maluma és una col·laboració amb Shakira i es titula Agua.

que està sonant, que presenta la banda Fontaines D.C. Per què estan avui de notícia esta banda? Bueno, pues escoltant-los, el primer que pensem és que no es coneguen massa i que no tenen res en comú a Rosalía, veritat? Bueno, pues atenció, perquè s'ha anunciat la col·laboració entre Rosalía i esta banda. Se confirma esta colaboración. Rosalía estará en el próximo disco de estos.

és no, eh? Escoltant a Rosalía i també escoltant a la banda d'abans, de Chemes i a Simple Oïda, que no tenen molt en comú. Així que estem desitjant ja saber com sonarà aquesta col·laboració. Una col·laboració que ja sabem...

0: Parlàvem abans de Rosalía, de que anava a col·laborar en esa banda britànica. Jo pensava, pues sí, també havien dit que anava a col·laborar amb este, amb Bizarrap. Bueno, pues ja no s'ha tornat a dir res, eh? Esperen que se ho estiguen reservant i siga una sorpresa. Ahí estava amb Daddy Yankee.
1: Radio 90.2 y BluRadioFM.es, plataforma Blue, la señal que conecta tu mundo.
0: Han incompletante estará 4 minutos y escolaremos la 1.

missatge, anem a llegir-la, a veure què conta, a veure què ens demana. Diu, bon dia, una de los hijos de la ruina, que avui és divendres, i van al Roig Arena. Ale, va, que anem. Per cert, em dedica-la a Miguel, que avui és el seu aniversari. Bueno, pues Miguel, felicitats i per molts més. Vinga, amb este tema que proposeu, és com completarem l'hora. Es que demam natos y guarom.

demà a partir de les 10 ho descobrim. A partir de les 10 presentem la nova llista. Vamos hoy. Qui li pot donar un consell és esta que sona? Inna, que ja sí que està entre més importants.

0: tapeta per encàrrec. L'havien demanat per a que formara part de la banda sonora i se va convertir en la més important de la sèrie Se tiene que morir mucha gente. Una sèrie que si no heu vist, vos recomano el 100% perquè se riureu molt. Ahí estava en Amaral. Ahí estava No quiero más canciones tristes. Mes y enseguida ya sabeu la novedad del día.
1: Blue Radio Chella. Vamos, vamos sobrados de música.
2: Piensa en azul. Blue Radio 90.2.

de l'edició del divendres 18 de setembre de 2026. Plaer haver-vos acompanyat amb salutacions de Jessica Mesa. L'ho dit, que tingueu molt bon fin de... No el deixeu escapar. Ja sabeu, en seguida i com cada divendres, dit

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva.
1: Ja està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 2 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 26 de setembre al Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Vos esperem!
2: La mejor música.
3: La programación más divertida.
2: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blue Radio. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: los DJs más destacados. En Blu Radio.
1: Después del éxito de la pasada semana, repetimos. Sí, sí, porque una vez para Daisy no podía quedar en una sola. Este dissabte de 9 de setembre, desde les 5 de la vesprada, torna el tardeo al barco amb Juan Tormo en cabina. Una nova sessió indie pop amb temazos, himnes, música per a ballar, cantar i disfrutar a lo gran. La primera sessió va ser un èxit i este dissabte tornem a liar-la. Te esperem des de les 5 de la vesprada en el barco, al carrer Botigues de Xàtiva. Juan Tormo en cabina amb una sessió indie pop que no te pots perdre. Este dissabte repetim. Ens vegem al barco.

Després de l'èxit de la passada setmana, repetim. Sí, sí, perquè una vesprada així no podia quedar en una sola. Este dissabte 19 de setembre, des de les 5 de la vesprada, torna el Tardeo al Barco amb Juan Tormo en cabina. Una nova sessió indie pop amb temazos, himnes, música per a ballar, cantar i disfrutar a lo gran. La primera sessió va ser un èxit i este dissabte tornem a liar-la. Te esperem des de les 5 de la vesprada en el Barco, al carrer Botigues de Xàtiva. Juan Tormo en cabina amb una sessió indie pop que no te pots perdre. Este dissabte repetim. Ens vegem al Barco.

0: trobaràs vídeos, tota la informació sobre el nou sistema i els dies en què l'educador ambiental estarà al teu poble per resoldre els teus dubtes. Junts i juntes fem unes comarques més sostenibles.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva.
1: Ja està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 26 de setembre al Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Vos esperem!
2: Blue Radio FM. 100% música de calidad.
3: 90.2 FM y BluRadioFM.es.

0: Després de l'èxit de la passada setmana, repetim. Sí, sí, perquè una vesprada així no podia quedar en una sola. Este dissabte 19 de setembre, des de les 5 de la vesprada, torna el Tardeo al Barco amb Juan Tormo en cabina. Una nova sessió indie pop amb temazos, himnes, música per a ballar, cantar i disfrutar a lo gran. La primera sessió va ser un èxit i este dissabte tornem a liar-la. Te esperem des de les 5 de la vesprada en el Barco, al carrer Botigues de Xàtiva. Juan Tormo en cabina amb una sessió indie pop que no te pots perdre. Este dissabte repetim. Ens vegem al Barco.
1: Soldado a los perros porque me he escapado.

0: 3 del èxit de la passada setmana amb Repetim. Sí, sí, perquè una vesprada així no podia quedar en una sola. Este dissabte 19 de setembre, des de les 5 de la vesprada, torna el Tardeo al Barco amb Juan Tormo en cabina. Una nova sessió indie pop amb temazos, himnes, música per a ballar, cantar i disfrutar a lo gran. La primera sessió va ser un èxit i este dissabte tornem a liar-la. Te esperem des de les 5 de la vesprada en el Barco, al carrer Botigues de Xàtiva. Juan Tormo en cabina amb una sessió indie pop que no te pots perdre. Este dissabte repetim. Ens vegem al Barco.
1: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola, la netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
0: En Xàtiva, Bar El Polígono. Porque cuando buscas buena cocina, servicio rápido, ambiente familiar y precios que sorprenden, sabes que este es tu sitio. Empieza el día con nuestros almuerzos. Medio por solo 7 euros. Entero por 8. Los especiales como el chivito, brascada o calamares por solo 1 euro más. Y hazlo más auténtico con un buen cremaet por solo 1 euro. A mediodía, menú diario por 13. Y los sábados por 15. Y si eres de los que no se resisten a un buen arroz, llámanos antes y te preparamos un buen caldero. Además, celebramos contigo cualquier ocasión especial. Pídenos presupuesto sin compromiso. Bar El Polígono de Xàtiva, abierto de lunes a sábado de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos junto a Euromaster y la ITV. Reservas en el 627-163-509. Hay muchos, pero cuando pruebas Bar El Polígono, vuelves.
2: Autobuses Chambitos te informa de que ya tienes a tu disposición los viernes y sábados tarde el servicio de bus al centro comercial, con paradas en Alameda Jaume I 64 y calle Maulets, esquina País Valencia, cada 30 minutos y de 4 a 9 de la noche, con retorno incluido a las mismas paradas. En Autobuses Chambitos también estamos especializados en servicios de bodas, trabajo, viajes organizados y excursiones de colegios. Más información en chambitos.com o llámenos al 696-930-919. 696-930-919. Nos encontrará en el Polígono Garbí 6, en Josa de Ranes, o calle López Trigo 29, en Ayora. Autobuses Chambitos, tu seguridad sobre ruedas.
0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al Passatge del carrer La Reina 48, junt al Charter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa. Ei, amics d'esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del Tardeo. Divendres i dissabtes, de 7 i mitja a 9, amb la teua consumició. Tapeta per només 1 euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 9202 i tens publicats els menús al Facebook Porche Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
3: Blue Radio Xella, els matins en valencià. 90.2 FM i bluradiofm.es.

més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.